Connected to Selected Music. Hola, amics, amigues, què tal? Pareixia que no, però sí, eh? Sí, hem aplegat el dijous, al moment on comença Connected to Selected Music. Ja sabeu, cada dijous de 22 fins 23 hores, eh? Així en Blue Radio, en la millor emissora del món. També es podeu escoltar per la nostra pàgina web www.bluradiofm.es. A més a més,

de marxa, doncs el pots escoltar de nou. No és precis que estiguis de marxa, estàs en casa i és la matinada, te'n vas a treballar o el que siga, el pots escoltar de nou en la nostra pàgina web www.bluradiofm.es.

dissabte, no, cada dijous, perdó, cada dijous de 22 a 23 hores. Connecte to Selected Music en la 90.2 de l'FM o també per la nostra pàgina web www.bluradiofm.es. La millor música electrònica, house, tech house, melodies progressives, techno, deep, vinga, vinga, bueno, tot el que encaixa dins de la música electrònica i tot punxat per mi en directe, així per a tots vosaltres. Un plaer, el que puc estar cada dijous de 22 a 23 hores escoltant,

0: Flex Music con Pablo Grimaltos.
1: Bé, doncs avui anem a amenitzar, a realitzar Connected to Selected Music amb una sessió.
2: Pinchando Pablo Grimaltos. Connected to Selected Music.
1: Més canyera, més hausera de la música dels 90-2000, eh? Vinga, espero que la gaudim moltíssim. Comencem! Comencem!

0: selecció d'avui, eh? Que cançons més conegudes, eh? Conegudíssimes parlant musicalment, amb aquest estil tan hausero, eh? Amb tan bon de rotllo. Bueno, amics, amigues, què dir-vos? Que vos espere la setmana que ve, eh? En un nou programa, un nou Connected to Selected Music, així en Blue Radio, en la 90.2 de l'FM, o també es podeu escoltar per la nostra pàgina web www.blueradiofm.es. Així que no podeu faltar ni la setmana que ve, ni a l'altra, ni a l'altra. Sí que tinc que dir-vos que en agost agafe vacacions, tot el mes Connected to Selected Music va de vacacions, però mentre estarem així. Així que guapa i guapotes, fins la setmana que ve. Adeu, adeu, un abraç enorme, adeu!
1: Connected to Selected Music con Pablo Grimalto.

clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en Blue

dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

que mai amb la millor música de house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en Blue

més clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

un clàssic de la ruta. Abans que res, donar les gràcies a tota la gent que va acudir a l'Agna Club el passat cada setmana. Què veu passarem, eh? Agna Club, al paratge natural de l'Albufera. Com totes les setmanes, sigues benvingut al TRM. Fer una bona menció als companys del TRM. A DJ Catena, DJ Jorsem, al DJ Tete i a DJ Sagi, que estirem el passat cada setmana. Repetim, Agna Club, espectacular, i un servidor, evidentment, Javi Viva, Secret Ajut. Sigues benvingut al TRM. Lo dic, moltíssimes gràcies per la teua assistència. Se us quiere, que diguem en aquell acte, en aquell bolaco. Tots molt mudats i tots molt mudats, tots de blanquet, eh? Que sou complidors. Vinga, pues comencem el Territory Remember amb Deja Vu, Don't Speak.

Corretes que són molt conegudes i que feia temps que no escoltàvem al TRM, Territory Remember. Per això es va crear, per a recordar temes com el que sonava abans. Wanna be the winner de l'Egui.

en uns minutets es despedís. Però això, si t'acabes d'incorporar, les salutacions claríssimes de Xavi Vives i Calatayud. Totes les setmanetes a la teua sintonia habitual o preferida, el territori Remember.

Senyors i senyors, amics i amigues, ladies and gentlemen, amb l'alegria que es transporta el tema d'estrès, let's go! Arribem a la fi d'este territori, remember? Com sempre, rep les salutacions felicíssimes del vostre amic, Javi Viva, sí que el veiu. A continuar cuidant-se, la pròxima fecha del TRM, no la puguem dir perquè encara és secreta. El tercer alcalde de la localitat es decidís que tirar el vídeo en marxa ja. Lo dices, veig en la propera setmana, en este cas escoltem. Adeu!

0: Si coneixes Estam i està el tram.
1: Si m'enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: be shy tonight. This is alright.
1: Si coneixes Stam i està altra.
2: Si me enamore.
1: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
3: Falta un tubo gana al pobre home. Inés no dona la fe.
1: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
0: Va con la corriente, la, la, la, la.
1: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
0: Este es mi lugar. Persiguiendo.
4: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està a l'has ballat. I està a l'has cantat.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.